Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

0: just kiss and say goodbye.
1: Música nit, la música dels teus somnis.
2: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

nova Ràdio Lloret.

temps. No sé per què altera els meus pensaments. Sé que si faig un esforç les coses podrien canviar, però no tinc les ganes i no sé ni per on començar.

Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El casal municipal de Gent Gran comença nova temporada amb una àmplia oferta de cursos i tallers. Com sempre, es mantenen les propostes que tenen més èxit, com els cursos de memòria o informàtica, i s'incorporen també noves propostes com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, o un de robòtica amb Lego, entre d'altres. Ens en dona més detalls Alejandro Pérez, regidor de Gent Gran. Segons assegura, enguany es manté la gratuïtat de les activitats i també s'amplien les places de les quals tenen més demanda.
4: Cada any tractem d'adaptar-nos a les necessitats, inquietuds i prioritats de la nostra gent gran. I com ja vàrem fer l'any anterior, incorporem nous cursos i activitats que van ser provats durant la Setmana de la Gent Gran i que van tenir un gran èxit. Mantenim els nostres cursos gratuïts, augmentem alguns grups per tal de no deixar ningú enrere, com pot ser amb el curs de la memòria, donem continuïtat als cursos d'informàtica, afegim nous nivells de cursos anteriors i alhora presentem novetats com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, ofimàtica bàsica, robòtica amb Lego, producció audiovisual amb intel·ligència artificial, etc.
3: Altres novetats per destacar són les que hi ha a l'àrea d'activitat física, música i ball, amb un taller de defensa personal sènior, un taller de risoteràpia i qigong, sessions basades a la pràctica d'exercicis suaus de mobilitat. Continuen també les classes d'anglès i les manualitats amb la novetat que aquest any, de cara a les festes de Nadal, es farà un pessebre amb amigurumis, nines i ninots fets amb ganxet. El regidor creu que Lloret ha d'estar orgullós d'aquest casal i que l'Ajuntament ha de continuar treballant per oferir propostes de qualitat als seus usuaris.
4: En quant als cursos d'activitats físiques, música i balls, presentem tres novetats, com pot ser el taller de defensa personal sènior, taller de risoteràpia i qigong, que van tenir molt d'èxit durant la Setmana de la Gent Gran i que esperem que durant l'any la nostra gent gran pugui continuar gaudint d'aquestes activitats saludables, tant físicament com mentalment.
3: Les inscripcions dels cursos s'obriran dilluns vinent, 14 de setembre. Fins al dia 20 també es podran fer en línia. Qui prefereixi inscriure's de manera presencial podrà fer-ho el 21 i 22 si té el carnet de jubilat o bé el 23 i 24 en cas de ser usuaris.
2: La previsió del temps.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Arrenquem setmana igual que vam acabar l'anterior. Per tant, amb calor intensa, canicular, temperatures totalment desbocades, clarament per sobre de la mitjana. Això sí, a partir d'avui, a poc, el mercuri anirà baixant, però poc ho notarem perquè venim de molt amunt i, per tant, la calor serà intensa, xafogó marcada. Per tant, avui tornarem a superar amb molta facilitat els 30 graus aquí a Lloret. Es fregaran els 40 a les zones més càlides de l'interior i tot plegat amb sol, calma, alguns núvols, els iprims totalment inofensius. Dimarts, situació encara força semblant, però totes les mirades estan posades de cara al dimecres, quan arribarà un canvi de temps important. Ens creuarà un front fred que reactivarà la inestabilitat. S'esperen xàfecs, tempestes que poden ser fortes, també aquí a la zona de la selva marítima. Per tant, precaució, perquè tenim molta calor acumulada i aquest xoc de masses d'aire pot provocar tempestes realment intenses i alguns aiguats. Ho anirem seguint amb molta atenció i aquest canvi sobretot provocarà una clara i contundent baixada de les temperatures que es normalitzaran i per tant l'ambient serà molt més suportable, calor normalitzada per les dates a partir del dimecres i nits més fresques, més respirables i per tant recuperarem aquest ambient més propi ja del setembre, de finals d'estiu, que no pas de plena canícula. Fins llavors tocarà suar i de valent.
3: Moltes gràcies, Xavi. Aquest matí una temperatura de 27 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova.
2: Volia preguntar-te com vas. Ja fa temps que no ho hem parlat. Érem cul i merda fa uns anys.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

L'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Ja es pot visitar l'exposició que celebra els 35 anys de l'Esplai Capicua i mostra el camí que ha fet durant aquestes 3 dècades i mitja. La mostra, que porta per lema 35 anys fent camí, es pot visitar a la Casa de la Cultura i estarà oberta fins al 26 de setembre. Compten amb objectes i fotografies que repassen una part de la història de l'Esplai i les persones que n'han format part en algun moment, tant infants com monitors i famílies. 35 anys de vida que Pau Pérez, un dels responsables de l'Esplai, defineix educant en el lleure, creant espais on els infants puguin ser ells mateixos, que cadascú tingui cabuda i pugui expressar-se lliurement.
4: Tots coneixem una miqueta l'Esplai, aquell Lloret, que tenim una cultura de lleure molt potent. Doncs hem intentat que el poble, no només els que han passat per l'Esplai, ens conegui i ens vegi allà amb la feina que hem fet durant aquests 35 anys.
3: Una exposició que despertarà la nostàlgia de tots aquells i aquelles que hagin passat en algun moment per l'agrupació.
4: Hem tret aquests àlbums del calaix i anàvem veient gent que ja no sabem ni qui eren, no? Perquè, clar, nosaltres som la generació actual, però, clar, l'Esplai va néixer el 91, el curs 91-92, i teníem un munt de fotos que esperem això, no? Que busquin... Bueno, que trobin els records del passat, que els hi facin treure un somriure... Bueno, sí, busquem això. Busquem la nostàlgia.
3: A Lloret de Mar, segons Pérez, hi ha Esplai Capicua per molt més temps. Els infants, explica, tenen sempre moltes ganes de començar el curs i hi ha generació de futurs monitors amb projectes al davant. D'altra banda, avancen que aquesta es tracta de la penúltima activitat per celebrar el 35è aniversari.
4: Encara ens queda una sorpreseta. Ah. Aquesta és la penúltima, ens queda una sorpreseta ja. Serà una castanya de xula aquest any.
3: Recordem que ja es pot visitar l'exposició dels 35 anys de l'Esplai Capicua a la Casa de la Cultura i que estarà oberta fins al dia 26 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Daniela Guillén segueix fent història. La lloretenca ha estat escollida com a capitana de l'equip d'Europa als FIM Intercontinental Games 2026, que es disputaran al desembre al Brasil. Aquesta és la primera vegada que la prova incorpora la modalitat de motocross i la pilot de Lloret de Mar ha estat escollida com a capitana europea, una cosa que assegura que la fa estar molt orgullosa.
3: Molt contenta de poder representar Europa i més sent la capitana de l'equip. I res, primer cop que es fa aquesta carrera, tot nou per tothom i pues, molt contenta també de poder viatjar a un país nou com és Brasil i res, pues, a passar-nos-lo bé, a veure com és l'experiència i a viure-la.
2: La competició tindrà lloc de l'11 al 13 de desembre a l'aeròdrom Ayrton Senna de Goiânia, al Brasil, i suposarà un nou escenari per Daniela Guillén, que aquesta temporada està competint al més alt nivell. En aquesta prova, però, assegura que l'objectiu no serà tant guanyar, sinó gaudir i promoure el motocross.
3: La veritat que anem sense objectius, no? Al final és una carrera nova, és un programa nou, les motos totes estàndard, que vol dir que són de sèrie, i res, companys nous d'equip, al final pues, jo crec que és una carrera per promoure més el motocross i poder pues, que es faci més visible, i res, si podem guanyar, pues, molt millor, no? I poc més.
2: La convocatòria li ha arribat en plena lluita pel Mundial de Motocross femení. Recordem que a falta d'una única prova, la lloretenca lidera la classificació amb 6 punts de marge. L'última competició es farà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre a Darwin, Austràlia.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic-tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El casal municipal de Gent Gran comença nova temporada amb una àmplia oferta de cursos i tallers. Com sempre, es mantenen les propostes que tenen més èxit, com els cursos de memòria o informàtica, i s'incorporen també noves propostes com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, o un de robòtica amb Lego, entre d'altres. Ens en dona més detalls Alejandro Pérez, regidor de Gent Gran. Segons assegura, enguany es manté la gratuïtat de les activitats i també s'amplien les places de les quals tenen més demanda.
4: Cada any tractem d'adaptar-nos a les necessitats, inquietuds i prioritats de la nostra gent gran. I com ja vàrem fer l'any anterior, incorporem nous cursos i activitats que van ser provats durant la Setmana de la Gent Gran i que van tenir un gran èxit. Mantenim els nostres cursos gratuïts, augmentem alguns grups per tal de no deixar ningú enrere, com pot ser amb el curs de la memòria, donem continuïtat als cursos d'informàtica, afegim nous nivells de cursos anteriors i alhora presentem novetats com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, ofimàtica bàsica, robòtica amb Lego, producció audiovisual amb intel·ligència artificial, etc.
3: Altres novetats per destacar són les que hi ha a l'àrea d'activitat física, música i ball, amb un taller de defensa personal sènior, un taller de risoteràpia i qigong, sessions basades a la pràctica d'exercicis suaus de mobilitat. Continuen també les classes d'anglès i les manualitats amb la novetat que aquest any, de cara a les festes de Nadal, es farà un pessebre amb amigurumis, nines i ninots fets amb ganxet. El regidor creu que Lloret ha d'estar orgullós d'aquest casal i que l'Ajuntament ha de continuar treballant per oferir propostes de qualitat als seus usuaris.
4: En quant als cursos d'activitats físiques, música i balls, presentem tres novetats, com pot ser el taller de defensa personal sènior, taller de risoteràpia i qigong, que van tenir molt d'èxit durant la Setmana de la Gent Gran i que esperem que durant l'any la nostra gent gran pugui continuar gaudint d'aquestes activitats saludables, tant físicament com mentalment.
3: Les inscripcions dels cursos s'obriran dilluns vinent, 14 de setembre. Fins al dia 20 també es podran fer en línia. Qui prefereixi inscriure's de manera presencial podrà fer-ho el 21 i 22 si té el carnet de jubilat o bé el 23 i 24 en cas de ser usuaris.
2: La previsió del temps.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Arrenquem setmana igual que vam acabar l'anterior. Per tant, amb calor intensa, canicular, temperatures totalment desbocades, clarament per sobre de la mitjana. Això sí, a partir d'avui, a poc, el mercuri anirà baixant, però poc ho notarem perquè venim de molt amunt i, per tant, la calor serà intensa, xafogó marcada. Per tant, avui tornarem a superar amb molta facilitat els 30 graus aquí a Lloret. Es fregaran els 40 a les zones més càlides de l'interior i tot plegat amb sol, calma, alguns núvols, els iprims totalment inofensius. Dimarts, situació encara força semblant, però totes les mirades estan posades de cara al dimecres, quan arribarà un canvi de temps important. Ens creuarà un front fred que reactivarà la inestabilitat. S'esperen xàfecs, tempestes que poden ser fortes, també aquí a la zona de la selva marítima. Per tant, precaució, perquè tenim molta calor acumulada i aquest xoc de masses d'aire pot provocar tempestes realment intenses i alguns aiguats. Ho anirem seguint amb molta atenció i aquest canvi sobretot provocarà una clara i contundent baixada de les temperatures que es normalitzaran i per tant l'ambient serà molt més suportable, calor normalitzada per les dates a partir del dimecres i nits més fresques, més respirables i per tant recuperarem aquest ambient més propi ja del setembre, de finals d'estiu, que no pas de plena canícula. Fins llavors tocarà suar i de valent.
3: Moltes gràcies, Xavi. Aquest matí una temperatura de 27 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: But this car is automatic, systematic, hydromatic.
4: Why'd you grease the lightning?

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe, en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest cap de setmana mentre es banyava a la platja de Lloret. L'avís es va rebre dissabte a 3:15 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va treure l'home de l'aigua inconscient i li van practicar les maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Fins als llocs dels fets s'hi van mobilitzar 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra a banda de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany, 9 de les quals al litoral gironí. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament i s'han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.
1: Altres notícies.
2: José Elías compartirà la seva experiència empresarial en una entrevista oberta a Lloret de Mar el 18 de setembre. El de Badalona es va fer milionari després d'haver-se arruïnat dues vegades abans de complir els 33 anys. La seva trajectòria empresarial va fer un gir l'any 2009, quan va fundar la comercialitzadora Oros Energia, l'embrió del que avui és Audax Renovables. De la seva experiència, dels seus èxits i també dels seus fracassos en parlarà en una entrevista oberta a tothom a l'auditori de l'hotel Ebenia Olímpic de Lloret de Mar. Serà el pròxim 18 de setembre i l'activitat arribarà de la mà del moviment G-Mentors. Els organitzadors es defineixen com un entorn on persones amb ambició, inquietud i ganes de créixer es reuneixen per fer un salt tant en l'àmbit personal com professional. De fet, el seu lema és clar. No vens a escoltar xerrades, vens a canviar com penses. L'entrevista a José Elías serà una de les diferents activitats que G-Mentors portarà a Lloret de Mar. Cesc Galvez, el seu cofundador, explica que el projecte va néixer a Girona amb la voluntat d'apropar referents de diferents àmbits, tant nacionals com internacionals. Escoltem-lo.
3: Pues mira, a Lloret varen començar amb la Paz Padilla, que venia, pues, bueno, és una persona que, independentment de la seva tasca que fa com a còmica, pues, també té una part, que és la vessant, que parla del dol. Després vam tenir el Joaquín Caserta, que parlava, pues, també d'una manera des d'un actor de tots els temes de salut mental de les persones. Després, pues, tenim el José Elías, pues, bueno, que a fi de comptes està en boga i és, pues, un emprenedor d'èxit amb més de 180 empreses i amb un patrimoni, pues, dit per Forbes, d'un bilió d'euros i que és una persona que ha començat de zero.
2: Addicionalment, també oferiran una jornada gastronòmica que pretén aportar el coneixement de gent líder en el seu sector i afegir el valor que té la salut dins de l'art culinària amb noms destacats com Joan Roca, Paco Roncero i Xevi Verdaguer. Les diferents jornades, explica Galvez, estan obertes a qualsevol persona, tant empresaris com ciutadania en general. La voluntat és que cada activitat aporti coneixements i eines als assistents. A més, G-Mentors manté un vessant solidari i de proximitat, en part de la recaptació destinada a entitats del territori. En el cas de Lloret de Mar, una de les entitats beneficiàries és la Fundació Climent Guitart. Cesc Galvez posa l'accent en aquesta voluntat de fer territori i implicar el teixit local.
3: I saber que sempre, doncs, tenim aquest valor solidari, que sempre som i fem territori, que ens agrada que la gent de Lloret se senti, doncs, G-Mentors de Lloret, que les empreses que participin al màxim, doncs, el 90% siguin empreses de Lloret i que el públic, doncs, sigui de Lloret. I que l'acte solidari i l'empresa solidari, doncs, serà, doncs, per una empresa que porti, doncs, per la gent de Lloret.
2: Per assistir a l'entrevista amb José Elías prevista per el 18 de setembre a l'auditori de l'Hotel Avenida Olímpic, cal reservar entrades a través del web de G-Mentor.
1: radiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: miraste tú de primera.
1: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

ha milions de cançons, però el temps per escoltar-les és limitat. Per això, a l'hora de les notes, no posem música perquè toca. La seleccionem. Una cançó d'avui, una de fa 20 anys, una que gairebé ningú recorda, una que potser descobriràs per primera vegada. Sense modes, sense pressions, sense algoritmes. Només la música que m'agrada. L'hora de les notes. Una selecció personal. Edició limitada. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.

avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carla Gilibets. Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Una invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradioyuret.org. Club Privé. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Novetats a la zona verda d'aparcament de Lloret. La primera és que des d'ahir tots els no residents poden estacionar ja gratuïtament durant la primera hora a les places de zona verda que no siguin d'ús exclusius dels residents. Un cop superats els 60 minuts, s'aplicarà la tarifa establerta de 0,049 euros per minut. Tot i la gratuïtat, caldrà obtenir el tiquet d'estacionament. Ens ho explica Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
3: Si no fiquem tiquet, el controlador no sap quant de temps porta aquell cotxe ja aparcat. Llavors, tot i que sigui una hora gratuïta, s'han de treure el tiquet i això contemplarà una petita despesa, un petit pagament, no? De fracció de 5 minuts de segona hora, però és l'única manera que tenim perquè el controlador sàpiga si aquest cotxe ha aparcat allà i s'està beneficiant de l'hora gratuïta o no. Llavors sí que és molt necessari, tant residents com no residents, a les zones de rotació, que tothom tregui el tiquet.
2: La segona novetat és l'ampliació dels supòsits per poder obtenir l'autorització de la zona verda familiars de fins a primer grau, d'acord amb els requisits establerts. Un distintiu que ja està en vigor. En el cas de l'IBI, les persones no empadronades que tributen l'impost sobre béns immobles a Lloret de Mar poden accedir a l'autorització corresponent amb una tarifa de 61,45 euros. Aquesta possibilitat s'amplia ara als seus familiars de primer grau, pares, mares, germans o fills. Pel que fa a les llicències esportives, també s'amplia la possibilitat d'obtenir l'autorització als familiars de primer grau dels titulars que compleixin els requisits establerts. La mesura permet facilitar l'accés a l'estacionament a famílies vinculades a l'activitat esportiva del municipi.
3: Perquè trobàvem que hi havia nens, no?, el club esportius, que venien nens a jugar a un club de Lloret, però la portava la mare. Llavors, l'ordenança que teníem abans, això no contemplava. Ara, doncs, sí que contempla que la mare pugui beneficiar-se, però encara que la fitxa estigui a nom del nen. O el contracte, no? Hi ha molta gent que té un cotxe, però el cotxe no està a seu nom. Doncs d'aquesta manera podem satisfer aquesta necessitat que vam trobar.
2: Així mateix, les noves condicions contemplen els supòsits vinculats a persones que tenen una activitat econòmica o treballen a Lloret de Mar, d'acord amb les condicions establertes per accedir a l'autorització i la seva extensió als familiars de primer grau.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest cap de setmana mentre es banyava a la platja de Lloret. L'avís es va rebre dissabte a 3:15 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va treure l'home de l'aigua inconscient i li van practicar les maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Fins als llocs dels fets s'hi van mobilitzar 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra a banda de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany, 9 de les quals al litoral gironí. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament i s'han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.
1: Altres notícies.
2: José Elías compartirà la seva experiència empresarial en una entrevista oberta a Lloret de Mar el 18 de setembre. El de Badalona es va fer milionari després d'haver-se arruïnat dues vegades abans de complir els 33 anys. La seva trajectòria empresarial va fer un gir l'any 2009, quan va fundar la comercialitzadora Oros Energia, l'embrió del que avui és Audax Renovables. De la seva experiència, dels seus èxits i també dels seus fracassos en parlarà en una entrevista oberta a tothom a l'auditori de l'hotel Ebenia Olímpic de Lloret de Mar. Serà el pròxim 18 de setembre i l'activitat arribarà de la mà del moviment G-Mentors. Els organitzadors es defineixen com un entorn on persones amb ambició, inquietud i ganes de créixer es reuneixen per fer un salt tant en l'àmbit personal com professional. De fet, el seu lema és clar. No vens a escoltar xerrades, vens a canviar com penses. L'entrevista a José Elías serà una de les diferents activitats que G-Mentors portarà a Lloret de Mar. Cesc Galvez, el seu cofundador, explica que el projecte va néixer a Girona amb la voluntat d'apropar referents de diferents àmbits, tant nacionals com internacionals. Escoltem-lo.
3: Pues mira, a Lloret varen començar amb la Paz Padilla, que venia, pues, bueno, és una persona que, independentment de la seva tasca que fa com a còmica, pues, també té una part que és la vessant que parla del dol. Després vam tenir el Joaquín Caserta, que parlava, pues, també d'una manera des d'un actor de tots els temes de salut mental de les persones. Després, pues, tenim el José Elías, pues, bueno, que a fi de comptes està en boga i és, pues, un emprenedor d'èxit amb més de 180 empreses i amb un patrimoni, pues, dit per Forbes, d'un bilió d'euros i que és una persona que ha començat de zero.
2: Addicionalment, també oferiran una jornada gastronòmica que pretén aportar el coneixement de gent líder en el seu sector i afegir el valor que té la salut dins de l'art culinària amb noms destacats com Joan Roca, Paco Roncero i Xevi Verdaguer. Les diferents jornades, explica Galvez, estan obertes a qualsevol persona, tant empresaris com ciutadania en general. La voluntat és que cada activitat aporti coneixements i eines als assistents. A més, G-Mentors manté un vessant solidari i de proximitat, en part de la recaptació destinada a entitats del territori. En el cas de Lloret de Mar, una de les entitats beneficiàries és la Fundació Climent Guitart. Cesc Galvez posa l'accent en aquesta voluntat de fer territori i implicar el teixit local.
3: I saber que sempre, doncs, tenim aquest valor solidari, que sempre som i fem territori, que ens agrada que la gent de Lloret se senti, doncs, G-Mentors de Lloret, que les empreses que participin al màxim, doncs, el 90% siguin empreses de Lloret i que el públic, doncs, sigui de Lloret. I que l'acte solidari i l'empresa solidari, doncs, serà, doncs, per una empresa que porti, doncs, per la gent de Lloret.
2: Per assistir a l'entrevista amb José Elías prevista per el 18 de setembre a l'auditori de l'Hotel Avenir Olímpic, cal reservar entrades a través del web de G-Mentors.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Ja es pot visitar l'exposició que celebra els 35 anys de l'Esplai Capicua i mostra el camí que ha fet durant aquestes 3 dècades i mitja. La mostra, que porta per lema 35 anys fent camí, es pot visitar a la Casa de la Cultura i estarà oberta fins al 26 de setembre. Compten amb objectes i fotografies que repassen una part de la història de l'Esplai i les persones que n'han format part en algun moment, tant infants com monitors i famílies. 35 anys de vida que Pau Pérez, un dels responsables de l'Esplai, defineix educant en el lleure, creant espais on els infants puguin ser ells mateixos, que cadascú tingui cabuda i pugui expressar-se lliurement.
4: Tots coneixem una miqueta l'Esplai, aquell Lloret, que tenim una cultura de lleure molt potent. Doncs hem intentat que el poble, no només els que han passat per l'Esplai, ens conegui i ens vegi allà amb la feina que hem fet durant aquests 35 anys.
3: Una exposició que despertarà la nostàlgia de tots aquells i aquelles que hagin passat en algun moment per l'agrupació.
4: Hem tret aquests àlbums del calaix i anàvem veient gent que ja no sabem ni qui eren, no? Perquè, clar, nosaltres som la generació actual, però, clar, l'Esplai va néixer el 91, el curs 91-92, i teníem un munt de fotos que esperem això, no? Que busquin... Bueno, que trobin els records del passat, que els hi facin treure un somriure... Bueno, sí, busquem això, busquem la nostàlgia.
3: A Lloret de Mar, segons Pérez, hi ha Esplai Capicua per molt més temps. Els infants, explica, tenen sempre moltes ganes de començar el curs i hi ha generació de futurs monitors amb projectes al davant. D'altra banda, avancen que aquesta es tracta de la penúltima activitat per celebrar el 35è aniversari.
4: Encara ens queda una sorpreseta. No. Aquesta és la penúltima, ens queda una sorpreseta ja. Serà una castanya de xula aquest any.
3: Recordem que ja es pot visitar l'exposició dels 35 anys de l'Esplai Capicua a la Casa de la Cultura i que estarà oberta fins al dia 26 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: 11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Finalment, a l'Institut Sant Quirze, les classes de batxillerat es faran en un mòdul que es muntarà al pati del centre. Així ho han decidit la Generalitat i els Serveis Territorials de Girona. De moment, però, fins que aquest mòdul no estigui col·locat, es faran servir altres aules i espais del centre. A principis de juliol us explicàvem com les famílies dels alumnes de l'Institut Sant Quirze que aquest any començaven batxillerat denunciaven la manca d'informació sobre la ubicació de les aules a només dos mesos de començar el nou curs escolar. Una problemàtica que l'Ajuntament de Lloret va atribuir al Departament d'Educació. Avui, primer dia de retorn a les aules, els estudiants que aquest any cursaran batxillerat encara no disposen d'un espai propi on dur a terme els seus estudis. Ens ho explica Carlos Costa, regidor d'Educació.
3: De moment, fins que no estigui, diguéssim, col·locat el mòdul, faran servir aules i espais que tenen al mateix institut i esperem que ben aviat estigui ja en marxa aquest mòdul que van prometre que tindríem.
2: Tanmateix, encara no es té una previsió exacta de quan podran comptar amb aquest mòdul, tot i que, segons Avança Costa, tot apunta que serà al voltant d'aquest primer trimestre. Des de Pedal, la Plataforma per una Educació Digna a Lloret lluiten per diferents reivindicacions. Una és la creació d'una aula d'acollida accelerada a Lloret, una aula que Lloret de Mar abans tenia a l'Institut Ramon Coll i Rodés i que la Generalitat ha tret aquest any.
3: Aquesta aula ja la tenia Lloret, la tenia el Coll i Rodés. No sé per quina raó la Generalitat la va treure aquest any, va dir que a Lloret no li tocava, la vam reivindicar, des de l'Ajuntament vam escriure una carta reclamant-la, tant per la part de Pedal com la part de l'Ajuntament, com he dit, es va fer aquesta reclamació i ara mateix l'hem tornat a reclamar i el que sí que volem tindre una reunió telemàtica tant amb Pedal com amb l'Ajuntament, amb la Generalitat de Barcelona, perquè ens donin aquesta aula, perquè pensem que és molt important per Lloret una aula d'acollida intensiva.
2: Són declaracions de Carlos Costa, regidor d'Educació.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

centre mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Hi ha milions de cançons, però el temps per escoltar-les és limitat. Per això, a l'hora de les notes, no posem música perquè toca. La seleccionem. Una cançó d'avui, una de fa 20 anys, una que gairebé ningú recorda, una que potser descobriràs per primera vegada. Sense modes, sense pressions, sense algoritmes. Només la música que m'agrada. L'hora de les notes. Una selecció personal. Edició limitada. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
3: Don't look any further.
4: Cada setmana, Carles Gilibets presenta L'Hora de les Notes.

Quines ganes de que arribi aquell moment en el que després de 7 dies tornem a estar connectats. M'encanta fer aquesta selecció musical setmanal per a tu. Sí, és el nostre moment perfecte. El que triem per compartir melodies atemporals, ritmes variats i seqüències vitals. El meu nom és Carles Gilibets i aquí ja tinc preparat una bona collita dels meus temes preferits. I avui amb especial atenció als germans Cosmo i Patrick Lyne, el que pràcticament fa temps que vull donar-li molta visibilitat i poder gaudir d'algunes de les seves cançons preferides. Són australians i van formar aquest duet el 2012, una barreja de sons ben creats, amb harmonies perfectes, i avui són els nostres protagonistes. Hem començat amb Borrowed Times i aquesta que sona és 41. Ara i aquí comença l'hora de les notes, amb Cosmos Midnight.

aclamadíssim quintet de jazz britànic des de Londres i fins a l'hora de les notes. Són molt reconeguts perquè està clar que amb temes com aquest han revolucionat l'escena musical al fusionar jazz amb afrobeat, grime, calypso o reggae. God give me feet for dancing. La veu en aquesta ocasió és la de Jasmine Lacey. Déu, dona'm peus per ballar. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside.

0: L'hora de les notes.
1: Una altra britànica que varen descobrir ja fa un temps a l'hora de les notes i que en aquest final d'estiu ens porta noves cançons. Sempre especial destacar-la a Remy Wolf amb el seu Bottle.

0: les més bones d'aquests últims dies. És el nostre segell de garantia. A veure com et sona tu aquest Solid Gold dels P9 amb les veus de Marc Stoliver i Kira Divine, destinat a ser un autèntic número 1.
1: L'hora de les notes per orelles gourmets.

0: Aquest Hole de Greek acaba d'arribar com un dels temes seleccionats Premium de la setmana i encadenat perfectament amb un dels d'Al·lèrgies. Això sí que és feeling del bo. Ja saps, estàs a l'hora de les notes. Des de Formentera, Sitges, el Maresme i la Selva Maresma i la Costa Brava i l'Empordà. En emissió conjunta.
1: This is for all the people that come down tonight. We're gonna do this for you.

Va, tornem ja al funk australià dels Cosmos. Recorda que avui escoltarem part de la seva discografia. Aquí tens My Baby, i seguida una altra de notes ben posades i produccions curades. Sintes, baixos, veus sutils, molt bo al Get It To Know.

Seguim avançant a l'hora de les notes amb una d'aquelles que pots topar-te de cara i fer aturar tot el que estiguis fent per escoltar atentament això que es diu I Know de Petrus.

no ha tingut gaire descans aquest estiu tocant a un munt de festivals i també aprofitant per treure noves cançons. A mi aquesta em recorda a Jungles. Aquesta melodia és de Lion Bridges i el seu Tolly Cover.

Hem triat una d'aquelles de tota la vida, Do It For Love, per recordar justament el que vindrà. Quina meravella aquesta línia de baix. Aquesta segur que et ve ràpidament a la memòria. Així que poc més a dir, amb aquesta increïble Don't Look Any Further de Syd Garrett.

0: don't look any further.
1: Canviem radicalment d'estil i ara a l'hora de les notes el pop britànic més actual i potent amb G. Bernat. Love is on mine. Té un punt o dos. Com ho veus?

0: les que t'agraden ballar de bon matí quan estàs a punt per anar al gimnàs. Va una mica de so italià, del que ens fa moure encara que no vulguis. És Sato.
1: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.

Espero que la meva selecció musical d'aquesta setmana, on hem pogut descobrir una mica més dels Cosmos Midnight i, per descomptat, amb altres artistes i bandes que han... espero que hagin estat del teu gust. Si vol més, ja començo la tria per d'aquí 7 dies. Soc Carles Gilivets i això és l'Hora de les Notes. Sigues feliç.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Escoltes la teva ràdio. Nova Ràdio Lloret.
1: Estem a dissabte, dia 12 de setembre d'aquest 2025. 26, iniciem programa de màxima actualitat Radio Box i ho fem amb Delta Goldrem, Wario.
2: Dissabtes a Nova Radio Lloret, Radio Box, amb Albert Batlle.

0: el pop català amb els amics de les arts. Encara som aquí al nou single.
1: Ràdio Vox.
0: Karol G amb Bruno Mars, Still.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Sopa de Cabra i Jordi Stone, el far del sud.

0: viure dins de mi.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
2: Medusan Khalid, Weekend.

0: Hem arribat en aquests instants a 10:15. Nit de dissabte, dia 12 de setembre d'aquest 2026. Joel Corren, Anna Boley, Don't Go Breaking My Heart.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
0: David Guetta and Ipatón, You and I, Me and You.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
1: Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation.

0: l'actualitat musical a càrrec del nou de Miley Cyrus, The Blast Persuades.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Chip Codes, The House That We Don't Live In Anymore.

0: la música de dance a càrrec de Mas Mello en Illenium. Los Mayais, Santana Sasha.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Dos són els minuts que ens haurà passant per damunt de les 22 hores. Nit de dissabte, Flo Rie, el nou single, Catch You If You Fall.

James Blunt amb aquesta nova carta de presentació del nou llarga durada Tastes Like Summer. Natasha Bedingfield

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Jesse Ware, Sauna.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Res més de la meva part, un total plaer. Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. Adeu, esteixo amb Eduard Malla, Felicia, Mica, Migins, Migina, Me Without You. La propera setmana més actualitat musical.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.